0: En Peque Radio es la 1:30.
1: Vaja, no hi ha ningú. S'han oblidat del meu aniversari. Oh, és un pastís de pera i poma. I no és de goma.